Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents dificulten la circulació a les carreteres, un a l'A2 a Castellolí que deixa un carril tallat en sentit Lleida, un altre a l'AP7 a Vilablareix que deixa també un altre carril tallat i un tercer a l'A27 a la Pobla de Mafumet sentit Valls que també talla un carril. Pel que fa al servei ferroviari, tal de la circulació de trens a la línia R8 entre Granollers i Martorell per manca de tensió a la catenària a causa d'un robatori de cable. Aquesta incidència també afecta els trens de l'R2 i de l'R2 Nord. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona avui coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i, de fet, han tallat ja l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició pel seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
3: Jo crec que hem vist els darrers dies com tots els partits polítics s'han vist obligats a moure's, fins i tot els que estaven més allunyats, perquè els està desbordant la situació. Per tant, el que cal és que demà el Consell de Ministres hi vagi un decret que sigui de veritat, i després tocarà, evidentment, que el convalidi el Congrés dels Diputats. Però ja veiem com tot es mou, fins i tot el que semblava que era inamovible, quan la gent desborda els carrers, quan la gent diu que ja n'hi ha prou i és el que toca fer avui a les 7 al Palau de Congressos. El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Porta del Sol de Madrid. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta ara el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació amb força nuvolositat, sobretot a la meitat est de Catalunya. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior de manera irregular. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Sents a la xarxa i per tot el món. Tot el món.
1: RipollesFM.cat.
2: Avui deixaré el cor al llit. Més no vull patir.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com. Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 972 703 111.
1: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per elle, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
0: Creu Roja.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac, direcció Barcelona, deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
2: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Escolta'l tots els dimarts de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Ahir vaig veure la Maria.
4: I com està la seva filla?
3: Encara és complicat, però es troba molt millor.
5: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si has patit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retorn.

0: social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
1: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
2: Notícies en xarxa.
3: Viv Informàtica, del carrer Montgrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
1: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: UIER, Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès. La UIER dona suport a les empreses del Ripollès en matèria de representació i defensa dels interessos dels empresaris de la comarca i ofereix serveis per a la millora del teixit empresarial. Fem la tramitació de la documentació perquè els nostres associats es puguin beneficiar de subvencions i ajudes per a les seves empreses, així com també oferint convenis d'avantatges per a socis. Si busques personal per a la teva empresa, t'ajudem. Amb la publicació constant d'ofertes de treball per a autònoms i empreses, seleccionant els currículums que més encaixen amb la teva vacant i et tramitem les subvencions per a la contractació. Si tens una idea de negoci, des de la UIER t'assessorarem i t'orientarem per a portar a terme el teu projecte. A la UIER també fem la gestió de la formació laboral bonificada i personalitzada per a empreses i cursos específics i a mida. I tu, encara no ets soci de la UIER? Si ets empresari i vols saber tot el que la UIER pot fer per la teva empresa, consulta el web uier.org o truca'ns al telèfon 972 70 31 11. UIER, treballem el futur.
2: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc. I en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats. En l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
3: Everybody, this is Ryan from OneRepublic.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
2: Yo, hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

bonica forma d'encetar d'aquests 60 minuts de bona música, recordant i recuperant els èxits dels anys 70, 80 i 90 a Hit Parade. Hit Parade és el nom d'uns cassets que tenien els meus pares i em va quedar marcant, no? Hi havia unes noies en camperes, nois amb cabells afro i tal. Vés dir, quan sigui gran, faré un programa que es dirà Hit Parade i que recuperarà tots aquests èxits. Doncs res, salutacions cordials de Jordi Casas i també de l'equip del programa, Caco Martínez, ausent, perquè està directament, doncs, de vacances en una illa d'aquelles de Me está estresando. També us saluda l'Esteve Llop. I res, saludem, que no quedi per saludar, oi, a tota aquella gent que m'esteu escoltant, o bé en línia, o bé directament, per exemple, des del Ripollès, o Manlleu i l'Osona, o bé des de l'Empordà, o des de Girona i el Gironès, des de la Selva, Baix Llobregat, el Vallès, el Maresme, Barcelona, àrea metropolitana, des del Bages. Salutacions, Bages, salutacions a la gent de la Noia, que ens escolta des de Vilanova del Camí, al costat enganxat a Igualada. També a la gent de Lleida, als companys i companyes d'Andorra, de Formentera, Eivissa, Ses Illes, de Sitges, al Garraf, i també des de Cunit. Cunit, a la Costa Daurada, aquesta costa preciosa, la platja, i també directament, doncs, a la gent de Tarragona. Res, anem avui a començar el programa de forma trista, perquè no fa pas massa ens va deixar un home que ens va marcar quan érem joves. És Sandro Giacobbe, Il Giardino Proibito, i tantes cançons que sonaven sempre al costat d'Umberto Tozzi, no? Doncs bé, ens va deixar fa poc el Sandro Giacobbe i avui li farem un homenatge perquè va cantar una de les millors balades del món. Atenció a aquesta cançó que us posarà la pell de gallina ara mateix. Anem a recordar aquell jardí prohibit, El Jardín Prohibido.

mica més de música d'aquesta que ens transporta i segurament us durà un munt de records aquesta cançó dels anys 80 del creador de Baila, Zucchero, que vol dir sucre, Zucchero Sugar di Fornaggiare. Això va ser un número indiscutible que es deia Sense una dona. Els italians, autèntics números 1 amb l'espagueti dents, italo dents i també amb balades. És que jo crec que entre els britànics, els americans i els italians s'han menjat el mercat, tot i que a casa nostra hi va haver aquest pop espanyol tan bo als 80 i 90 i també el pop rock català amb Sau i companyia, el Sang Traït a començaments dels 90. Senyores i senyors, més números 1. Ara mateix, Eros Ramazzotti, Tina Turner. Això es deia Cose de

0: Podcaster.
1: Hit Parade per tot Catalunya, Andorra, Ses Illes, Formentera i Ibiza.

records. En aquest cas, a mi personalment, The Alan Parsons, que és enginyer de so, va ser l'enginyer de so del The Abbey Road, dels Beatles, i també productor de Mamma Gamma, bé, i tantes i tantes cançons com aquest Eye in the Sky. Doncs bé, aquesta cançó em recorda amb el meu amic Àngel, que tenia un R8 i una Italjet plegable. Doncs està a casa seva i diu: ostres, goita, m'he comprat el més nou. Ostres, el Eye in the Sky amb Alan Parsons Project. Molt bé, això és Hit Parade per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes. Soc en Jordi Casas, ara Maggie Reilly posant veu a un tema de Mike Oldfield, una cançó que us portarà també grans records. Això es deia Moonlight Shadow.

0: Connecta el Sonotone per escoltar Hit Parade, un programa amb capacitat de remoure els teus records amb les cançons que van marcar dècades.
1: Jordi Casas, Instagram. Jordi Casas G.

francament brutal. Érem molt jovenets quan el Zeppelin, aquell porquet volador, que ara estaria prohibit, òbviament, dels Pink Floyd, omplia els cels amb aquell Another Brick in the Wall. Aquí tenim la banda directament de Roger Waters, Richard Wright, amb David Gilmour, que va treure aquell Still Got the Blues for You. I ara ens anem a Alemanya. Aviam, els pares del techno, de la música electrònica. Aquí tenim directament a Kraftwerk, amb això que va ser número 1 i que es deia The Robots. La banda de Ralph Hatter i Florian Schneider. I am the robot. Fa poc un tio es va comprar el vocoder que tenien els Kraftwerk per un dineral brutal. Sense ells ara no tindríem música de ball ni electrònica. Kraftwerk,

Que fem és una miqueta diferent. A vegades hi ha cançons més comercials, a vegades hi ha altres temes que han estat número 1, com The Robots, Alan Parsons, o aquesta cançonarra d'una noia que es deia Donna Adrienne Gaines, i que era més coneguda com a Donna Summer, i que l'any 1977 va pulveritzar directament les pistes de ball amb aquesta cançó de Giorgio Moroder. Això es deia I Feel Love. Justament l'altre dia estava veient un vídeo de Giorgio Moroder que deia Peter, give me a drum. I sonava la bateria, el bombo. Joyce, give me a snare. La caixa,

0: i així va néixer I Feel Love de Donna Summer. I per corroborar que hi ha boníssima música que estem recuperant en aquest programa, tenim a l'Esteve Llop, que és un home que també sona arreu de la radiodifusió catalana d'Andorra i de Ses Illes. Esteve, què tal? Com anem?
1: Jordi i amics de Hit Parade, què tal? Com estem? Salutacions cordials.
0: Bé, home.
1: Viatgem ara als anys 80, concretament a la primera part d'aquesta gloriosa dècada de la música. Anem al 1982 per a recordar una banda que, de fet, la recordem però que encara està en actiu. És una banda britànica anomenada Asia. I aquesta banda doncs, va fer autèntiques meravelles a nivell comercial, però sense oblidar el bon gust musical. I anem a recuperar un dels seus temes més coneguts des del seu treball de debut de títol homònim, Asia. Segur que el recordareu, va ser un tema que ho va petar, que va arrasar molt en les llistes d'èxit de diversos països. Un tema que es diu Hit of the Moment.

Esteve, tens molt, molt bon gust, eh? És una de les meves cançons predilectes dels 80, l'escalfor del moment, això es deia Heat of the Moment, que també volia dir, segons la pronunciació, l'èxit del moment, eh? Una banda que també estava formada per membres de Yes, etc, etc. I ara mateix anem per un cantant nord-americà. Actualment té 76 anys, aquest home. Un home que em recorda el bon amic Roman Armengol, que la posava molt a Radio Club.

0: deia Uptangles. Sí, Josep, sí. A vegades sóc com el Calimero. La vida és... Ai...
1: Hit Parade, no? Sí, Hit Parade, me parece que és.
2: És Hit Parade! En Jordi Casas!
3: Música de casset de benzinera a Hit Parade.

una de les primeres cançons de George Michael i Andrew Ridley. Originàriament es deia Zaccaria, perquè el seu pare és italià i la seva mare escocesa. Els UOM, creadors de Wake Me Up Before You Go Go i també de grans cançons com, per exemple, aquella gran cançó que es deia Careless Whispers, o, per exemple, aquella gran cançó que es deia Last Christmas i que posarem per Nadal. Young Guns, Go For It, George Michael, Andrew Wrigley, Warm, amb les Pepsi and Shirley, que eren les noies que cantaven amb aquesta cançó, curiosament d'origen funk. Molt bé, ens anem a començaments dels 90, quan jo treballava en una mega ràdio i, gustosament, vaig tenir el privilegi de presentar com a novetat aquesta cançó d'una banda que es deia JD, amb això brutal que es deia Plastic Dreams.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la 1 us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre hi ha convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons volto. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí a Alcarràs, al Segrià, per denunciar que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosc, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

Vols una feina de futur? Forma't amb les següents titulacions que us ofereix l'UIR. Curs d'energia solar fotovoltaica, nivell 1 i 2, durada 30 més 30 hores, inici 2 de setembre, horari de 3 a 8 del vespre. Curs d'anàlisi i control de costos, durada 25 hores, modalitat virtual, excepte el primer dia que serà presencial. Inici 7 de setembre, horari dilluns i dimecres, de 4:45 a 8 del vespre. Curs d'interculturalitat i salut, durada 12 hores, inici 9 de setembre, horari els dimecres, de les 3 a les 7 del vespre. Viu i treballa al Ripollès. Prepara't i aprofita les oportunitats laborals del Ripollès. Més info a viuitreballa.uier.org.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Un gos és un compromís a llarg termini i comporta molta feina.
2: Tens raó.
1: Justament l'altre dia, a l'Institut de la Nora, hi van anar els agents rurals a fer una xerrada sobre el tema.
3: La decisió d'adquirir un animal de companyia s'ha de prendre de manera meditada i plantejant-se preguntes com ara: disposo de l'espai per acollir-lo? Tindré temps per cuidar-me'n correctament? Què em faré durant els caps de setmana i les vacances? Tothom qui haurà de conviure hi està d'acord? Puc fer-me càrrec de les despeses que comporta? I en cas de tenir-ne el convenciment, sempre és preferible adoptar-lo. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
4: What's going on? It's Alex Parker.

Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Tens una idea de negoci o vols fer créixer el teu projecte al Ripollès? A l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim espais i serveis perquè puguis començar a consolidar la teva activitat. Un obrador compartit per elaborar productes alimentaris amb totes les garanties. Un viver d'empreses amb espais adaptats i serveis de suport. I naus per a activitats econòmiques pensades per a empreses que necessiten espai per créixer. Informa't al 972 70 44 99 o escriu a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Espais i oportunitats per fer créixer el teu negoci al territori.
1: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? El servei de les persones i els municipis.
2: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Fes-te amb voluntària. Fes-te amb voluntari. Fes-te grans lovers. Ser millors. Creu Roja.
3: Yo, hey, check this out.
4: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
5: i Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
4: Hit Parade.
5: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ets de Ripollès FM.

0: les 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la va sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense

0: Ha fet referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat, per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
1: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
2: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Comparteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
2: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
3: Genís Martínez, fem dissabte.
4: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
3: Fem dissabte. Genís Martínez.
2: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
5: Hello, I'm Sabrina Carpenter.

0: Son las 4.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
3: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltran, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant,

0: Conrat Soler i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president de Fial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte i va imposar-se al Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Electrònic Jordi, de la carretera d'Olot número 6 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Els dissabtes a les 9 del vespre, a Ripollès FM.
1: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
2: On vas amb aquesta carpeta?
3: A classe de francès. M'he matriculat a l'escola oficial d'idiomes.
4: Les escoles oficials d'idiomes et permeten aprendre una llengua estrangera a través d'un ensenyament públic, oficial i de qualitat. Si tens més de 14 anys i vols conèixer altres cultures i obrir-te a noves oportunitats professionals, apunta't a un dels centres distribuïts pel territori i podràs escollir entre 15 idiomes diferents. Trobaràs tota la informació i les dates d'inscripció a triaeducativa.gencat.cat.
2: Saps què? Crec que jo també m'hi apuntaré.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Factoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
3: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
2: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la directora

0: la subdirectora de Protecció Civil.
1: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
0: Soleu Santillana ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Perruqueria Trini Caro, de la plaça Josep Tarradellas, número 7 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: i Esteve Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és
2: Hit Parade!
3: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
4: Sents el cor? Batega fort, oi? Batega per tu, batega per ell, batega per ella, batega per ella, batega per tots. No sempre batega tan fort. Com tot cor, necessita oxigen, necessita vida. La vida del voluntariat. El voluntariat que bombeja l'ajuda a tots els racons del món. Imagineu la força que cal per portar tota aquesta ajuda. La força que cal per fer bategar el cor de la institució humanitària més gran del món. 20.000 cors, 20.000 gràcies.
5: Creu Roja.
3: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita tècnic, tècnica en cures auxiliars d'infermeria, tècnic, tècnica en treballs forestals, operaris, operàries per a la indústria metal·lúrgica. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil a uyer.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uyer.org o trucar al 902 703 111.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
3: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: Hi guys, I'm Leonie.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
3: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
2: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
4: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
5: Si els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
2: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies.

Lipama Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés número 41 de Ripoll us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Retrocedim en el temps. La ràdio, tal com era abans. Els diumenges, de 10 a 2 de la tarda, records de ràdio. Retrocedim en el temps per recordar aquelles melodies de sempre. Records de ràdio a Ripollès FM.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: I'm Chris and I'm the singer of Coldplay.

0: Hi ha alguna cosa pitjor que estar perdut. I és sentir-se perdut. Per això, a Càritas som amb els qui pateixen. Per ajudar-los a trobar el seu camí. Som al seu costat, a qualsevol lloc i en tot moment, per defensar la seva dignitat. I som en les noves oportunitats, en l'inici d'una llar. I som en cada situació d'emergència, avançant cap a un món més just. Som amb tu. Allà on ens necessites, obrim camí a l'esperança. Càritas.
1: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
2: Genís Martínez, fem dissabte.
3: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
2: Fem dissabte. Genís Martínez.
1: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIER et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIER t'ho posa fàcil.
5: Easy Peaches.

0: Són les 8. Vibures FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 8. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen. Centenars de persones tallen la Diagonal de Barcelona davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presideix la cerimònia d'entrega dels Premis Vanguardia 2026. Allà hi és el nostre company Álvaro Morcillo, d'Esplugues TV. Bona tarda. Quin és l'ambient a hores d'ara?
4: Molt bona tarda. Doncs ara mateix més d'un milió de persones, com deia, esperen l'arribada de Pedro Sánchez a la gala de premis, fent soroll i cantis com Mari Carmen No Estàs Sola, són el que sona aquí davant de la porta del Palau de Congressos. Recordem que tot plegat arriba després que el president hagi optat per no concretar noves mesures i hagi demanat a les comunitats autònomes que apliquin la llei d'habitatge vigent. Carme Carazo, portaveu del sindicat de llogateres, ha dit que reclamen respostes concretes, una actualització dels sous, mesures contra les estafes i polítiques antidesnonament, que siguin realment efectives. I la protesta va més enllà de Barcelona, i és que avui hi ha mobilitzacions en 23 ciutats a més de Madrid. Des del sindicat avisen que tenen molt clar que avui no s'acaba res i que si no arriben respostes mantindran la pressió i no descarten mobilitzacions més contundents.
3: Doncs moltes gràcies, Álvaro Morcillo. A Barcelona, aquest matí, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit. A primera hora s'assumen a totes les mobilitzacions convocades arreu del país i a la més mediàtica, l'acampada reivindicativa a la Puerta del Sol de Madrid, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral.
5: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
3: El front recorrerà el país de sud a nord. 4 dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, també el tècnic de l'Ajuntament de l'Hospitalet i de Vandellòs i l'Infant, entre d'altres. Fins aquí les notícies en xarxa.
6: Tens una idea de negoci, ja tens una empresa i vols fer-la créixer? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim un servei d'atenció personalitzada per a emprenedors i empreses de la comarca. T'ajudem en la creació de nous projectes empresarials, en la seva viabilitat, la recerca de finançament o subvencions i t'acompanyem en tot el procés perquè puguis fer realitat el teu negoci. Si ja tens una empresa en funcionament, també t'oferim suport en l'anàlisi econòmica i la consolidació del teu projecte. A més, dissenyem formació a mida per a empreses adaptada a les teves necessitats concretes. Contacta'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a aula@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Al teu costat, fem créixer el territori.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: VIP 45.

Els 70, 80 i 90 a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un

0: aquesta, una de les cançons més escoltades també dels 80, arribant des d'Itàlia, Silvio Pozzoli amb Sì, Sì, Sì, Sì. Are on my dream. Amics, amigues, què tal? Com prova això? Immersos ja en aquesta nova edició del VIP 45 a través d'aquesta emissora de ràdio. Des de les diferents emissores doncs, que emeten aquest programa, des de Tarragona, Lleida, Barcelona i Girona, i també el Principat d'Andorra. Rebeu doncs una molt forta abraçada i encaixada de qui farà aquesta feina, jo mateix, un servidor a través de les ones, com sempre, Josep Lloret, preparat ja per escoltar moltes més cançons.
1: Mira, una d'aquelles cançons de l'època de les boles de miralls. VIP 45.
0: I ens quedem ara per ara en els 80, ara mateix per recordar una de les cançons de Eartha Kitt, una senyora doncs que ja ens va deixar, i que recordem també una de les seves cançons molt, molt, molt conegudes del seu llegat musical. Aquesta senyora era doncs una gran actriu també, i es recorda també per les seves peces musicals, entre les quals també aquesta, Where is my man?

0: De fet, el seu Cool of Snap va ser una de les cançons molt conegudes i que els va llançar també directament a l'èxit. Snap, aquesta formació alemana, on al capdavant hi eren Benito Benítez i el mateix Garrett a la producció. I aquesta, que és el Rhythm is a Dancer, una de les cançons més venudes l'any 1992. La cançó, doncs, que hem escoltat també avui, aquí en el VIP 45.
1: VIP 45.
2: Per a tu que estàs fet un vigi.
1: VIP 45.
0: I marxem directament cap a les Amèriques per trobar cançons i melodies com aquesta de Jimmy Orange Horn, més conegut per Jimmy Bo Horn. Aquest cantant i músic americà amb senzills tan imponents com aquest Spang, o també el conegut Jimmy Som, o aquell mateix Dance Across the Floor. Un dels grans ara mateix aquí, sonant ja en el VIP 45. El so potent de Jimmy Bo Horn i el seu ja conegut Spang.

0: Aquesta l'hem recuperat des de l'estiu del 86 amb Latin Lover. No és que fessin gaire cosa més, però aquesta cançó sí que és cert que va sonar molt i molt en aquell estiu. Latin Lover, Casanova Action. Arribant d'aquesta manera ja a l'equador del nostre programa aquí en el VIP 45.
1: Això era un èxit.

0: Aquest era el món de Scatman. Scatman Waltz. Ara mateix, doncs, escoltant de mica en mica el temps d'aquesta edició del VIP 45, però això sí, tot seguit, preparat per escoltar una de les cançons de Miami Sound Machine i aquell Dr. Beat.
1: Si tens tants anys o més que el nom del programa, t'agradarà VIP 45. Emergency.

0: ens mostren clarament que les coses es feien molt ben fetes en aquell moment. Un dels grans records i produccions de Miami Sound Machine. A la veu, com sempre, Gloria Estefan. I aquest que es deia així, Dr. Beat, llavors varen venir d'altres, com aquella conga. I Miami Sound Machine, doncs, es va convertir en una de les bandes de referent en els 80. Vic 45, tot repassant les cançons i èxits, com sempre, aquí, a la teva sintonia i a la teva emissora de ràdio.
1: Vic 45, música pels que éreu canalla durant el segle passat. I ara sou joves. Vic 45.
0: Retrocedim, anem cap als 70, cap a finals de 70, en Chas Jankel. I aquesta cançó fantàstica que ara mateix recordarem, que es diu així: Glad to know you.

0: Nosaltres la recordem com una de les formacions de referència de l'Eurodance, doncs, que es ballava en aquell moment, en els 90. La banda de Dill, DJ Tommy Shell i el productor Enrico Zabler. Ells dos, doncs, es varen conèixer a Londres i varen configurar el que seria, doncs, una de les bandes ben conegudes com són Masterboy i el seu Is This Love. És així de simple, el nostre amor.
1: VIP 45.
0: Amics, amigues, ha arribat, doncs, el moment d'acomiadar aquesta edició del VIP 45, esgarrapant, doncs, els darrers minuts d'aquesta edició, com sempre, tot repassant els 70s, 80s i 90s. Avui marxem tot recordant una cançó dels 80, precisament, d'uns francesos que es feien dir Electra, i una cançó, doncs, que s'enganxava molt. Era el Cuando, Cuando. Amb aquesta, doncs, marxem avui. Que sigueu feliços, que vagi bé!